0: La detenció, sisplau, quali 1230, destinació Brussel·les, està preparant per la finalitat de la porta 39. Els passatgers que viatgin a la Brussel·les marcaran el primer lloc.
1: Això va ser un bon dia.